0: Hoy por hoy Gandea, con Celia Chulia.
1: Molt bona vesprada de divendres 18 de setembre, ja per fi divendres i moltes qüestions per davant d'esta jornada. De moment, comencem per l'oratge. Ja saben que està tranquil, tot i que no es descarten algunes pluges lleugeres al llarg del migdia i de la vesprada, però avui ja no estem en alerta i ja anem notant aquesta baixada de temperatures que s'agraeix. Però això sí, a les 3 del matí d'esta matinada que ve, tornarem a entrar en alerta groga per fortes pluges, per tant, no deguem baixar la guàrdia. Però de moment això, tranquil·litat. Una tranquil·litat que agraïm tots, aquesta baixadeta de temperatures també, l'agraïm tots, però especialment en els municipis que estan de festes, com és, per exemple, Tavernes de la Valldigna i Beniarjó. A Tavernes, ahir, ja sabem que es van suspendre totes les activitats davant d'aquesta alerta, que al final no ens va afectar especialment, però bueno, és millor previndre que curar. Els que sí van continuar endavant amb les festes són els de Beniarjó, que ahir duen a terme la presentació dels festers i festeres a l'Auditori Municipal. I una dada curiosa, les encarregades de presentar als joves van ser les dones que els van donar classe, ara ja fa uns quants anyets, a les classes d'infantil.
2: Rosana, tu t'has adonat que després de tants anys estem una altra vegada així amb els nostres alumnes? Però hi ha una diferència important, Quina. Que abans els deixàvem a les 5 i ara a les 5 encara no ens fan de festa. Mare meva, pues mira, ja que tornem a ser les mestres, que ells sempre s'hi fem el cafè tota la vida. Vas a llistar, xica? Sí, el que fa... I si algú no està, què fem? En part, en la presentació dels festers. Si vull faltar algú, malament comencem.
1: He de dir que ho van fer molt bé les mestres, Van passar llista i els van presentar a tots un a un amb aquesta gràcia que els caracteritza i aquest sentiment, no?, que tenen cap a ells, que es va notar molt. Va ser una presentació molt emotiva que es va fer, per cert, dins de l'auditori per eixa alerta per fortes pluges. Així ens ho explicava el regidor de Cultura, Sergi Morant.
3: Comencem ja en els festes, en el seu primer pas a carrers i no res, anem a veure ara la presentació d'ells i que es comenci la seva festa. Som un poble que pareix que som poc festers, la veritat. I sempre ens agrada molt el eixir al carrer i viure la festa i avui ho hem demostrat uns 12 anys. Setembre, les nostres festes patronals i anem a donar-ho tot. I esta nit tenim el sopar de Mantó de Manila en l'associació de jubilats del Cid del Poble. Demà ja fem la cabalgata de disfresses, que també ho vivim molt, en la nostra orquestra en el sopar en la plaça i l'orquestra Platino, i demà tenim la paella gegant. També tenim una orquestra ja i disco mòbil i el diumenge ja acabem en la processó en els Traguentes Sants, que també ens agrada molt.
1: Regidor, estem ací dins l'auditori perquè hi havia una previsió d'alerta per pluges.
3: Sí, la veritat és que no hem volgut arriesgar-nos ni l'Ajuntament ni els festers a poder que isquera mal lo de, per culpa de la pluja. No hem volgut arriesgar. Ens han llançat a l'auditori, ens han obert les portes als festers i ho hem preparat tot i s'ha quedat superbé tot, superbé. Sí, dona un poc de ràbia, perquè fora, al carrer, sempre, la plaça del poble sempre queda molt bonico. Però bueno, així també va quedar-se tot genial, genial.
1: Pues ahí teníem el regidor de Cultura i de Festes de Beniarjó. Clar, també... A nit, ell mateix ho ha dit, se celebrava el sopar del Mantó de Manila. Ens vam apropar i la veritat que una meravella totes les dones amb aquest mantó i la veritat és que estaven molt, molt animades.
4: ¿Dónde vas con mantón de Manila? ¿Dónde estás con vestido chilé? A lucirme con él la verbena y a los toros de Carabanchel. Lo que pasa es que es más. Dice, y si a mí no me diera la gana de que fueras al baile con él, pues moría con él de verbena. y a los toros de Carabanchel.
1: ¡Olé, volvé! La veritat és que estaven molt animades, va ser molt divertit aquest moment del seu pare, el mantó de Manila. I, clar, els homes no portaven mantó, només les dones. Isabel, que era una d'elles, ens va explicar, amb el seu mantó de Manila posat, un poquet d'on ve esta tradició.
5: Conta'ns un poquet d'on ve esta tradició.
6: D'on ve esta tradició dels vells que ja s'han mort. Els majors dels vells que s'han mort. És veritat. I ara nosaltres seguim la mateixa tradició d'ells, de les persones que hi han faltat.
5: I per què es fa el mantó de Manila? Per lluir un poc?
6: Per lluir, però antes, ara perquè no, està plovent, però així hem allí a ballar i ballàvem tots en el mantó de Manila. Tots.
5: Vosaltres cada any veniu, eh?
6: Jo sí, si ho vols, sí, mentre es puga. Mentre les meues cames em donen una miqueta, quan ja aniré coixeta ja no. Però que n'hi ha que venen en el carret? Que a celebrar el mantó de Manila, que és lo típic de les pensionistes.
5: És el primer sopar de festa?
6: Sí, el primeret.
5: I escolta, que m'has xivat antes que venen convidats i tot, eh? D'on venen elles?
6: De Gandia.
5: Ah, de Gandia.
6: Són les tres germanes.
5: I venen de Gandia en el mantó, en el mantó posat, eh? Sí.
6: I els homes són els d'enfront.
5: Escolta, que els homes podrien posar-se també un mantó.
6: No, ja no, no, no, ja no, ja no, ja no valen.
5: Ja no arribem.
6: No, no. Posar-se algo xina guapet,
5: claro,
6: sí.
5: Claro.
6: Però...
5: algun any.
6: No us veus que són majors ja.
5: Tota la raó.
6: Valen, no, no valen molt de marejos. Allà que són més joves, no, ningú no porta mantó. Ningú, només el porten les més majors.
5: Les millors.
6: Ja, ara ho has dit, ara ho has dit, és veritat.
5: Moltes gràcies.
1: La veritat és que sí que eren les millors, eh? Vam estar ahí un ratet ahí parlant amb ells i elles, i la veritat que una meravella, els pensionistes de Beniarjó. Era, com hem dit, ahir el primer dia amb esta presentació i el sopar del mantó, i ara per davant tenen uns dies de festa que ja, com hem escoltat el regidor, doncs venen carregadets, eh? Ara deixem Beniarjó i ens anem directament a la platja de Gandia.

0: I quan sona esta cançó, ja saben que és que connectem amb el Servei de Salvament i Socorrisme de la Creu Roja Gandia en la platja nord. Avui ens atén Vicente Castelló, Belmonte. Belmonte, molt bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Com està la bandera per allí? Com esteu per allí?
1: Avui és un dia un poc complicat. Avui tenim un dia de bandera roja, un vent que està bufant molt entre el Gregal i el Llevant, temperatura de l'aigua de 26 graus, una afluència de gent d'un 30%, es nota que hi ha un poc de malauratge, i res, avui és un dia, conforme hem dit altres vegades, pues, per anar a passejar per la voreta i per anar a fer un poc d'esport a la playa.
0: Exacte, clar, és el dia després de que tinguérem aquesta alerta de, per tempestes, així que, bueno, és un poc normal, no?, que estigui tan rebolica la mar.
1: Sí, després dels temporals i després de que ens senten els vents de llevant, pues tenim 2 o 3 dies de mar a mar, fins que ens bufa el vent del sud, que és el Garbí, que ens ve un poc més tèrmic i és un vent que ens entra bo i el que fa és que la mar manté molt plana i si no passa res, a partir del diumenge tindrem ja bandera verda tota la setmana que ve.
0: Molt bé. Pues esperem que sí, però bueno, de moment, com bé has dit, Belmonte, pues es pot aprofitar per fer altres activitats, jugar al vòlei a l'arena, caminar per la voreta a la mar, al passeig, de tot. L'afluència com està? N'hi ha molta gent o què?
1: Mos ha dit antes un 30%. Ah, un 30%. Un poc que he pegat un baixonet, claro. Però el tema, conforme he dit antes, bandera roja, la gent no baixa tant.
0: Claro.
1: I per el tema de que estan nubós i realment, pues, després d'ahir encara la gent i costa un poc baixar. Suposa que demà i el diumenge baixarà més i suposa que el dilluns ja serà un dia normal en bandera verda i estarà així com sempre. El 50%.
0: Molt bé, perfecte. Belmonte, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
1: A vosaltres. Gràcies.

0: Hoy por hoy Gandea, con Celia Chulia.
1: La una i quasi 9 minuts del migdia. Com sempre, a aquestes hores fem un repàs per l'actualitat en la qual estan treballant la redacció. Anna Llopis, bona vesprada.
2: Bona vesprada, Celia.
1: Conta'ns quines són les notícies del dia.
2: Doncs avui parlem de mobilitat, perquè esta matí hi ha hagut una roda de premsa en l'Ajuntament de Gandia en la qual s'ha presentat la nova contrata que farà se farà càrrec l'empresa Serovial per a fer-se càrrec de la senyalètica dels entorns de tots els carrers de la ciutat, especialment dels entorns dels espais educatius, així que s'introduiran noves senyals lumíniques per a indicar el trànsit d'escolars, especialment en el pas de Zebra. És una de les més destacades iniciatives d'esta nova contrata. Escoltem a la regidora de Mobilitat, Lídia Morant.
3: Además, los entornos escolares también van a ser uno de los espacios prioritarios dentro de las actuaciones que se quieren desarrollar en materia de seguridad vial, incorporando también en una siguiente fase señales luminosas para que estos pasos de peatones, donde pues pasan a diario centenares de niños y de familias, sean seguros y sean visibles.
4: Señalización luminosa para que los conductores tengan una mayor fijación sobre el paso de los escolares y de los acompañantes a los centros educativos.
2: També ha fet referència a l'edil de mobilitat a aquests nous radars dissuasoris que van anunciar al principi de setmana.
1: Ahir ne vaig veure jo un, per cert.
2: Jo també he vist ja algun. Preocupen especialment les zones peatonals amb la plataforma compartida entre vehicles i vianants, però també les vies principals, i hi ha diversos punts en concret com l'avinguda de la Marchal, Blasco Ibáñez, Valier i el Grau.
3: Es la instalación de radares pedagógicos. Queremos utilizarlos también como una herramienta fundamentalmente de prevención y de concienciación.
4: Nuestra preocupación en las zonas peatonales es porque son espacios en los que se comparten una plataforma única el paso de vehículos junto con los peatones y nuestra protección debe ser siempre a aquellos que de forma prioritaria requieren una mayor seguridad, en este caso los peatones.
2: I un succés, Celia, que ens porta fins a Oliva, perquè la Guàrdia Civil ha detingut a una persona després de trobar una plantació de marihuana en un immoble d'esta localitat. Aquesta actuació ha sigut possible gràcies a la contínua col·laboració de la Benemèrita amb una empresa subministradora d'electricitat. Es realitzen mesures de la despesa de llum. Es van donar compte que n'hi havia una zona de la localitat on
1: es disparava.
2: No? Van fer les seues investigacions, van anar acotant fins que van donar en este immoble on s'ha trobat una gran plantació de marihuana. Tenien 144 plantes de cannabis en un sistema indoor, o sigui, dins de la vivenda.
1: Mare meva.
2: 278 branques que ja estaven secant-se. O sigui que era una plantació prou gran.
1: Sí.
2: Aleshores s'ha detès a aquesta persona que té 63 anys i és de nacionalitat espanyola.
1: 63 anys. No m'esperava aquesta edat. Anna, no sé per què. Bueno, continuem.
2: I tots els estius, Celia, durant tot l'estiu hem comentat en més d'una ocasió aquesta saturació del Departament de Salut de Gandia quan arriba l'època estival per la vinguda dels turistes.
1: Claro.
2: Ahir en la ventana vam entrevistar al representant del sindicat José Luis, el doctor José Luis, que es va donar un poquet es va posar les xifres a aquesta saturació. Comentava que les urgències no han patit un increment respecte a anys anteriors, o sigui que sí que s'ha notat l'increment que ha fet que els treballadors tinguin que patir d'aquesta saturació, però no més que anys anteriors, però sí que han notat un increment en l'atenció primària amb 7.000 atencions més respecte a l'any anterior. Escoltem a José Luis.
5: Hemos tenido problema, por ejemplo, en las sustituciones de facultativos especialistas de urgencias, con lo cual la misma cantidad de usuarios que han atendido el mismo número de visitas, pero con menos facultativos, ha supuesto una sobrecarga para el personal que estaba trabajando en periodo no vacacional.
1: Bueno, pues ahí teníem...
2: I més qüestions també d'avui. La regidora de Turisme, Balbina Cendra, i el regidor d'Hisenda, Salvador Gregori, han respost a les declaracions realitzades este matí pel Partit Popular de Gandia durant una roda de premsa en la qual els populars han anunciat una proposta perquè l'Ajuntament complementi econòmicament les places vinculades al programa de l'Inserso, que ja hem parlat moltes vegades en el sector hoteler i ens comenten sempre que és inviable. Don Cendra ha afirmat que el govern municipal compartís plenament la necessitat de continuar treballant per a combatre l'estacionalitat turística a través d'operatives turístiques i accions MICE i mantindre l'activitat econòmica i l'ocupació durant tot l'any, encara que ha criticat que la proposta presentada pel Partit Popular manca de qualsevol anàlisi econòmica que permeta conèixer la viabilitat.
1: Bueno, doncs ahí tenim este repàs. Anna, moltíssimes gràcies.
2: Fins ara.
1: Adéu, adéu.
0: Hoy por hoy Gandia, con Celia Chulia.
6: Diagnóstico de enfermedades de transmisión sexual en mujeres sexualmente activas y varones. Población LGTBIQ+, y población HSH. Técnica PCR con resultados precisos y rápidos en 90 minutos. Visítanos en Calle Mayor 18, Gandía. Ginecóloga doctora Concha Escrivá. Teléfono 96-287-1441 o en ginegandía.com. Siempre en vanguardia.
7: Cuentan que había un padre que cada día cuando su hijo salía del cole lo llevaba en su Seat a entrenar a la ciudad. Del pueblo a la ciudad y de la ciudad al pueblo, gracias a tanto viaje, el niño llegó a profesional y en 2010 jugó el partido de su vida. Y aquel día, en Sudáfrica, nos hizo campeones del mundo.
8: Cuando te mueves, pasan cosas. Estrena el nuevo Seat Ibiza o el nuevo Seat Arona y sigue rodando.
9: Mifer Auto, tu concesionario Seat en Gandía, Xàtiva, Alzira, Ontinyent y Alcoy.
10: En Fisio en Forma cuidamos de tu salud de forma integral. Fisioterapia, entrenamiento personal, grupos reducidos, nutrición y podología. Estamos en Beirreguard, junto al Ayuntamiento. Reserva cita en el 644-514110. Ponte en forma en Fisio en Forma.
11: Escucha atentamente. Incómodo, ¿verdad? Así se siente una empresa cuando se queda sin internet, sin teléfono y sin soporte. En Digitel evitamos esos silencios con comunicaciones fiables y soporte directo con tu asesor privado. Fibra, telefonía, redes wifi, videovigilancia, bots de voz impulsados por IA. Digitel, siempre conectados contigo.
12: ¿Cómo imaginas la conducción al volante del crossover más deseado? ¿O el equilibrio perfecto entre potencia y eficiencia? Tal vez la respuesta esté en dejar de hacerse preguntas. Nuevo Toyota THR Hybrid. No intentes entenderlo. Atrévete a sentirlo. Más información en toyota.es.

0: la vida, amb la suor al front, el treball incansable, caure i alçar-te, alçar-te i caure i tornar a renàixer. Vinc d'un oasi, un desert i un verger, illes de pobles entre tarongers. Vinc del que ensenya Vicent Martí, la terra sagrada i sagrat els seus fruits. Vinc dels silencis de les serralades, la remor suau de barrancs i canyes. Potser ens van tallar les nostres ales, però seguim dempeus a l'ombra dels arbres, un aljub d'argamassa, l'argila roja, la pedra seca, la font secreta. Vinc d'un tresor d'accents i paraules, enigmes d'amor indescifrables.
1: Anem a canviar de tema perquè avui comença la cinquena edició de les jornades Javier Avil. Una programació que inclou conferències, taules de debat i testimonis per reivindicar la memòria històrica del col·lectiu LGTBI. I nosaltres, ací a Ràdio Gandia, hem volgut fer memòria també. Ens aturem a saber qui era Javier Avil. Mercè Orpegi és la seva mare. Mercè, bona vesprada.
2: Bona vesprada.
3: Primer que res, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Conta'ns, qui era Javier Avil?
2: Ai, el tinc que dir jo del meu xiquet. Javier era l'home gran del món. Tinc tres més i ojalà els tres foren igual que ell. Ojalà, perquè per mi el meu xiquet ha sigut tota la vida. Un any. Era un fill de sa mare, que era pa sa mare, pa els germans, pa els amics, pa tota la família, sempre estava en la sonrisa, en la boca, sempre, i no podia veure ni penes, perquè és que era d'una forma de ser. Si vera algun nuet, s'haguera quedat nuet, ell haguera donat hasta la raó d'ell. Tot li donava pena, tot li donava llarga. Pues, i què tinc que dir-te jo? Soc sa mare, claro. Però no és que mentisca, perquè no mentisco. No mentisc. Tot el que el coneixia sabia com era. I això no s'ho mereixia a ell. I més un dia de faena que venia, que havia acabat de treballar de casa del restaurant del meu germà, i aquí era... No, ell feia tres fills de setmana que no me'n recordo ara com es diu. Bueno, total, li va tocar al meu fill, li va dir, acabes o treballes tot el dia? I el meu xiquet li va dir, pues espera que li ho pregunte. Li va preguntar, diu, no, tio, no treballa. Després, mira, fes el favor, quan acabes, vine-te, perquè tenim una comunió, crec que era. I que el camarero que tenia no apareix per ningú. Bueno, total, t'ho vinc a dir per el sentit de que va dir, pues tio, no et preocupes, que ara vaig jo, m'acabaré un puesto i m'ha treballat res altre. I resulta de que quan m'acabaria de treballar, diu, germà, em toca i diu, mamà, diu, mira, diu, ja acaba del tio també. Diu, vaig a pegar una volteta, perquè ell no eixia de casa, perquè s'havia comprat un cotxe i entonces ell volia pagar-se-lo quant antes millor i feia totes les estres que ells. Bueno, vinc a contacte per la forma de ser de que era ell. I, bueno, i va tocar i em va dir això. Però jo ja van tocar, jo li vaig dir, pues vale, fill, vale. Però jo ja va tocar les 12, les 11, a una, les 2, jo ja estava desesperada. Perquè molt xiquet, si per una d'aquelles eixia alguna vegada, si ella havia begut un poc o algo, sempre em tocava en fer. Mamà, mira, no m'esperes. No m'esperes perquè ha begut un poquet i no vull que agarrar el cotxe, em quedaré a dormir a casa una amiga o un amic. Clar, i jo m'estranyava ni que m'havia vingut ni que m'havia tocat. I jo ja em vaig pensar el pitjor del món. Bueno, pues això va ser. I justament antes d'anar-se a treballar per el matí, a les 9, jo estava xitant i em desperta i em diu, felicidades, mamà. I jo dic, com que felicidades, fill? Diu, mamà, avui és el dia de la madre. Dic, ai, fill meu, la mamà ni s'entera en el dia que està. I mira quina despedida vaig tindre jo del meu xiquet. Em després d'anar-se'n a treballar, em va besar i em va felicitar i està en la vega que... Que ja no l'ha tornat a fer. Jo estic morta en vida, morta en vida, no tinc ganes de viure, no hi de casa, no hi de casa. Mira, a raïs d'això em van, bueno, operar dels ulls, perquè ja no tinc pàrpados, no me queda res de tan de plorar.
3: Merci.
2: Van operar, m'ha eixit un càncer i m'ha operat també un càncer de pit. Total, tenim que dir per la... Dime, carinyo, dis-me.
3: Moltíssimes gràcies per atendre'ns. Moltíssimes
2: vale,
3: gràcies.
2: Carinyo. Vale, gràcies a vosaltres per recordar-lo.
3: Sempre gràcies. Em recordarem. Merci, vale. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies, bon dia i gràcies a vosaltres.
3: Gràcies.

lluita inesgotable. Històries prohibides que no ens explicaren el Mansur a l'Arrac, maulets en armes, els guetos jueus i les bruixes cremades. Segles resistint a la nova planta, guardant la llengua de la burla i la vara. Vinc de la saviesa, de les masoveres, els sabers populars que sempre perseveren.

0: Pues hem escoltat a Merce, testimoni que desgarrador. Javier Avil va ser assassinat l'any 2014 i el col·lectiu LGTBI, al qual pertanyia Javier, el recorda tots els anys. Aquesta és la cinquena edició d'aquestes jornades amb el seu nom, per fer-li un homenatge a una persona que no s'oblidarà fàcilment. Ja hem dit, aquestes jornades tenen moltíssima programació, però ens ha cridat l'atenció una en concret que parla de Garcera de Borja, família de Sant Francesc de Borja, que va ser molt important en este col·lectiu LGTBI. Per què? Doncs ho explica Vicent Lloret, que ha estudiat la seva història. Vicent, bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada.
0: Conta'ns per què Garcera de Borja està dins d'esta programació, Vicent.
1: Doncs bé, en realitat tot naix un temps enrere i concretament tot això naixerà de Josep Piera, a qui malauradament vam perdre fa relativament poc. Ella en el seu moment va fer una conferència el 14 de setembre de l'any 2022 on va donar a conèixer a la societat gandiana, en major o menor mesura, qui va ser la fascinant figura del mig germà de Sant Francesc de Borja. I ell també va llançar damunt de la taula la possibilitat de que aquest poguera convertir-se en una mena d'icona o baluart del moviment LGTBIQ+. Bàsicament perquè fou una vida molt heterodoxa la que va tindre Galcerà de Borja en comparació, per exemple, a la del seu mig germà, Sant Francesc de Borja. I és que Galcerà de Borja va viure la seva sexualitat des d'un moment molt temprà en la seva vida, d'una forma molt lliure, bàsicament perquè al tindre el càrrec de gran mestre de l'ordre de Montesa, tenia com una mena de butla papal o visat diplomàtic que feia que la Inquisició, que estava de sota les ordres del rei, no poguera anar darrere d'ell. Per tant, aquesta mena, podríem dir, de benefici, entre cometes, va fer que ell, des de molt jove, poguera viure tranquil·lament o relativament de forma tranquil·la i sa sexualitat. Dic relativament perquè, naturalment, sempre va estar baix els auspicis tant de la corona com de la Inquisició. Galcerà de Borja, al llarg de gran part de la seva vida, va tenir una amistat molt intensa, pot ser romàntica, amb Jaume Falcó, que va ser un matemàtic molt important d'aquell temps, i va tindre una vida també igualment fascinant, com la de Francesc de Borja, però molt diferent. El que passa és que són dos modes de vida molt distints, i això fa que la historiografia, a dia d'avui, ens hagi donat com a herència una tradició molt centrada en les figures d'Alexandre VI, de César Borja, de Sant Francesc de Borja, però que pràcticament no sabíem res de la vida de Galcerà de Borja. Serà a partir de l'any 2010, quan Josep Piera, arran d'una novel·la que ella va escriure sobre la vida de Sant Francesc de Borja, comença a estudiar amb major deteniment el magnífic Galcerà de Borja i comença cada vegada a escorcollar més informació, superant cada una de les informacions que anava descobrint a la anterior que ja tenia, demostrant així, com molt vos comente, que la vida de Galcerà de Borja és una vida digna de ser contada. Avui no anem a contar-la, avui simplement anem a mode de tast, a deixar també damunt de la taula en aquestes jornades, cinquena edició, Javier Avil Orpegui, qui va ser Galcerà i per què fins ara la historiografia no havia tractat la seva figura, perquè al igual que no hem conegut fins ara la figura de Galcerà, hi ha tantes figures històriques que no hem conegut i precisament moltes d'elles per estar totalment estigmatitzades per la seva orientació sexual, que és de justícia poètica i digna actualment, pel segle XXI, reivindicar-les.
0: Totalment, totalment. Clar, Galcerà, podem dir que dins del mal, no?, va tindre uns certs privilegis per poder viure la seva vida sexual o què? Amb llibertat.
1: El gran privilegi, efectivament, que va tindre Galcerà és que abans de complir la majoria d'edat va tindre la gran gràcia de convertir-se en el maestre de l'ordre Montesa. L'última ordre, per cert, que va caure en mans de la corona. Això son pare ja ho va fer quan tenia 12 anys perquè, clar, el primogènit era Francesc de Borja. Per tant, d'alguna manera també havia d'assegurar-li un futur a tota la resta de la seva descendència. I ell va opinar que per a Gals era una bona opció, precisament era la de que fora membre d'aquesta ordre militar intel·lectual tan potent, l'única del Regne de València, que podia comparar-se la d'Alcántara, Calatrava o Sant Jordi, Sant Jaume, perdó, que seria Santiago, en Castella. Per tant, com a tota ordre militar, el rei no tenia potestat sobre els seus membres, únicament el papa. I el papa en aquestes coses, en realitat, poc es capficava, també comptant la separació quilomètrica inevitable que hi ha entre Roma i València i Montesa. Clar. Per tant, això serà, diguem, l'únic benefici que tindrà Galcera de Borja, però només el tindrà ell. Vull dir, hi haurà moltes persones del seu voltant, amb les mateixes pràctiques, òbviament que ell, que sí que acabaran assassinades per la Inquisició. Allí tenim, per exemple, també l'exemple de Castro, amb qui ell tenia encontres sexuals quan anava a Madrid, que efectivament la Inquisició la raparà per davant, que acabarà assassinant-lo. Allí tenim, per exemple, a un nebot de Sant Francesc de Borja i de Galcera de Borja, fill de Lluïsa de Borja, que va néixer precisament al Palau Ducal de Borja, que també acabarà assassinat per la Inquisició per aquest tipus de pràctiques. El que passa que Galcera de Borja va tindre, diguem, la gràcia de tenir un càrrec que era intocable. I el seu amic, estimat, Jaume Falcó, va ser una persona tan sumament intel·ligent i va... les seues, sobretot, Jaume Falcó va treballar per a la corona, per a Felip II, per tant, els seus servicis van ser tan importants per a la corona que, òbviament, a esta no li va convindre desfer-se d'ell.
0: Que fort.
1: Però en un altre no haverà passat.
0: Vicent, molt interessant esta vida de Galcera. La que podem conèixer més esta vesprada, de veritat, quina hora, com, quan...
1: Doncs bé, contant. Aquesta vesprada, com molt bé comentaves, a les 5:30 de la vesprada, en la Casa de la Cultura tindrà lloc aquesta nova edició, la cinquena ja. Serà una taula redona interessantíssima perquè no únicament, òbviament, anem a tractar les historiografies i, a grosso modo, la figura de Galcera, sinó que són moltes els ponents que també ens acompanyaran i que cadascun d'ells també, des de la seva vessant, des de la seva disciplina, intentaran d'alguna manera crear aquesta política justa de reivindicació que tant necessita, que tant es necessita en aquests moments. Per tant, a les 5:30 de la vesprada, a la Casa de la Cultura, Marqués González de Quirós, allí els espero escoltar-nos.
0: Molt bé. Pues allí estarem, Vicent. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
1: Gràcies entre vosaltres per fer-se ressò de tot.
0: Gràcies. Adéu.

0: I els contem ara altres esdeveniments perquè resulta que la primera promoció d'Enginyeria Tècnica de Telecomunicació en So i Imatge es va graduar l'any 1996. Ara fa 30 anys, és la primera promoció del campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València i precisament este campus ha aprofitat avui per dur a terme una jornada de retrobament. Una d'aquestes estudiants que es va graduar i que a més a dia d'avui és degana del Col·legi de Graduats i Enginyers Tècnics de la Comunitat Valenciana és Susana Bañuelos i la tinc així al meu costat. Susana, bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Apropa't un poc més al micro. Ai, perfecte. Com estàs? Què suposa per a tu este retrobament?
1: Moltes gràcies, primer, per invitar-me. I res, pues estem així avui de celebració.
0: Clar, suposo que estareu nerviosets, no?, de retrobar-vos amb els
1: companys. Jo, sobretot, bueno, jo més o menys com estic en el col·legi, pues sí que tinc molta, pues, més o menys sempre me trobo en antics companys de promoció meua i enginyers d'altres promocions, evidentment, que són del col·lectiu. I res, però bueno, tinc contacte molt, però segurament que avui veuré a gent de, vamos, de fa anys que no la veig.
0: Que guai. I este retrobament en què consisteix? No sé si fareu algunes ponències o en què consisteix.
1: Pues lo que tinc jo entès és que farem una taula redona aixina, pues, per contar les experiències vitals i parlar sobre aquesta evolució, no, d'estos 30 anys, pues, de diferents perfils que han passat, diferents promocions de companys i pues, parlar i veure com han evolucionat també per... Pues per explicar com han evolucionat i també la gent que ve, que mos juntem, i si ve gent també que pot visualitzar, no, en on ha plegat o com s'han projectat professionalment pues, i sos enginyers, pues aixina també aprenen de com s'han projectat, de què se pot fer, en este cas, en enginyeria tècnica, de telecomunicació del campus, i també veure els casos d'ús, no?, de què fem, perquè...
0: Claro.
1: Perquè sí, tu dius que soc enginyero tècnic de telecomunicació, però no saben realment
0: claro,
1: què fem.
0: I ara no? Què, no? Després de deixar...
1: Sí, i evolucionar molt jo en 30 anys, tot.
0: Claro. És que t'anava a preguntar per això. Uh-huh. A banda de la professió, també la formació, imagina que haurà canviat moltíssim aquestes dècades. I a més, aprofitant que tu vas estar en aquesta primera promoció i que a més ara el dediques també, no? Tens relació en la formació universitària. No sé si tu també has vist aquest canvi.
1: Sí, a veure, ha canviat sobretot perquè ha canviat la tecnologia, ha canviat la forma de comunicar-nos entre uns i altres, no en la part de comunicació de parlar o de... sinó en com transmitim un missatge que veguem, que tot... Jo sí que va ser de la tercera promoció, uh-huh. No, 96, no vaig entrar,
0: ah, vale.
1: Sí que
0: venen... En el PAC, del...
1: Sí,
0: vale.
1: Mos juntarem en aquesta taula, si gent que va començar en aquesta primera promoció, que el campus no estava encara, no era el que és, no era
0: claro.
1: Lo que... Era quan jo vaig entrar en el 99. Uh-huh. I després, pues res, jo vaig entrar en el 99, vaig acabar en el 2004 i l'evolució de simplement el que estudiàvem. Uh-huh. A veure, la física, les matemàtiques són les mateixes,
0: claro.
1: No? Evidentment. Però en altres temes, pues, com ha evolucionat el sector audiovisual, no?
0: Pues, claro.
1: És que poc se té que dir, no?, de com ha evolucionat.
0: I això de la intel·ligència artificial...
1: Bueno, ja ni te cuento.
0: També ho heu notat, no?, això, suposo
1: sí,
0: que...
1: Sí, bueno, ara és una tecnologia emergent i res, i estaran tots els telecos d'antes posats al dia... I els d'ara, pues, ja, que estan estudiant, per exemple, pues, ja tindran unes... Ja tenen aquesta matèria. Quan jo vaig estudiar pues, llenguatges de programació específics d'aquesta època,
0: claro.
1: en aquesta era tecnològica.
0: Que ara estarà obsolet, o encara no.
1: Sí, sí. Evidentment. Uh-huh. El Windows 95, 98
0: claro.
1: I tot això, on està?
0: Ostres. Claro, claro. Molt bé. I clar, Susana, em crida l'atenció perquè suposa que si ara és... La enginyeria de telecomunicacions és més una especialitat que normalment la fan homes, no? Suposo que en aquesta època n'hi havia moltes dones o no?
1: Pues jo, a veure, evidentment, majoritàriament eren homes, no? Mm. Però sí que tenim un grupet de dones, pues, vale. De les mateixes, jo què sé, pues a lo millor eren 15, 20, saps? Mm-hmm. Després ja mos començàvem a juntar pues, de segon i primer, i ja no sabies de
2: on era que... Quin curs anava sí, cada una, no?
1: Però bueno, evidentment, la gala de la massa que tenia la classe era masculina, mm-hmm. no? Sempre, i jo crec que en enginyeries en general en eixa època. I bueno, i ara cada vegada més pues, se van generant i tenim que transmitir molt, sobretot les enginyeres, no?
2: Sí.
1: Explicar el que fem, que mos veguen, que tinguin referents i això, perquè si no, almenys que siga algo normal i que sàpiguen que poden elegir, no? No sé, decanten les dones en este cas per coses més, no tan científiques o tècniques, per coses més d'humanitats o de salut i aquestes cosetes. Però bueno, la salut passa igual, eh? La sí. salut n'hi ha més dona.
2: A la inversa,
1: que... Sí,
2: exacte.
1: Però bueno...
2: Però bueno, sempre bé tindre referents, no? Si algú ens escolta, uh-huh. alguna xiqueta o alguna personeta jove que ens escolta i diu, pues mira, jo també vull que això, uh-huh. perquè al final, Susana, a què t'has dedicat tu en este món de la enginyeria? Si es pot explicar així ràpid, que jo pues, sé que aquestes coses són molt enrevesades.
1: Ja. Jo la veritat és que sóc una persona molt inquieta uh-huh. i jo crec que part d'aquesta inquietud me la va oferir el campus, no? Perquè ahir vaig conèixer a gent de multitud de jo què sé, de multitud varietat. De formes, sí. no? I entonces vas coneguent a gent de, oh, esto, qué bonito, esto es superxulo. Entraves en una idea, evidentment, de que tu volies fer una cosa específica, però en estos anys pues, he estat tant en enginyeria pura i dura, el que diguem projectes, pues, com es dissenya en un edifici tota la part de cableado i tot això perquè t'aplegui l'internet a casa, com se dissenya una infraestructura en un poble perquè se distribuïsca i que tots tenim, pues, en aquest cas, internet en casa, telèfon, mòbil, després quan parlem d'unió entre... de comunicacions, i després per l'altra banda també la part d'acústica, fent projectes d'aquest tipus. Mm-hmm. I pues, també com soc molt inquieta i també la part d'estar activa en la professió m'ha oferit conèixer més i evolucionar també la professió, pues ara estic en tecnologia, que és algo totalment diferent a lo que en enginyeria fem, pues ara estic en la part més tecnològica, de disseny electrònic, d'equipos, tecnologia específica espanyola, que estem dissenyant així en la Safor, per cert.
2: Ah, mira, molt bé.
1: I res, i ja pues, intentar, sempre m'agrada molt això, la inquietud me porta a estar en projectes o a decantar-me per projectes més, pues, no sé, que me fan, són innovació, i aquesta innovació és la que el gusanillo i sé que la meva personalitat... Me fa pleixer,
2: no?
1: Professionalment claro. I personalment, evidentment. Mm-hmm.
2: Que guai. Sí. Estic escoltant i m'estic quedant al·lucinant totes les coses que feu, eh? Mm-hmm. Però, clar, has dit, quan entres a la carrera tens una idea formada... Tu tenies alguna idea de què volies dedicar-te?
1: Jo ho tenia claríssim.
2: A què?
1: Després no vas fer res de lo que tenia claríssim. Doncs pues mira, a mi m'agradava molt el mundo de la ràdio i la televisió.
2: Ah, mira.
1: Jo sempre li dia a mon pare... Jo vaig treballar en la COPE o la Cero, no sé què,
2: vale.
1: No sé quant.
2: La Cero també, no?
1: Però és que,
2: vale.
1: Espera. Però l'efecte ixe de tenir-lo de la COPE. Però mon pare me deia, tu sí, tu ves a Gandia, tu fes el que tingues que fer i després la cooperativa del poble sempre estarà ahí per si tens que...
2: Exacte.
1: Per anar a destriar.
2: El plan B, no? Exacte.
1: No era la broma, no? Però sí, perquè en la meva família també hi havia gent que es dedicava a la part de i en esta casa especialment, a la part de periodisme, a la part ixa tècnica, mon tio també va començar en el campus, i sí que va començar en la primera promoció d'ací. Uh-huh. Jo què sé, pues, ixa, sempre tens un referent, no?, en el que agarrar-te quan fas una decisió, sobretot quan eres jove, i els meus referents sí que eren molt de casa, no?
2: O sigui, que has tingut referents a la família, no?
1: Sí,
2: en
1: aquest aspecte. Sí, sí.
2: Molt bé. Susana, moltíssimes gràcies per vindre a contar-nos tot això.
1: A vosaltres.
2: Que ho passeu molt bé, esta vesprada, sí. En aquest retrobament.
1: Estic nerviosa.
2: Després anireu a sopar o què?
1: pues lo que faça falta.
2: Festeta també un poquet, no? Ja que és divendres.
1: Home, en el campus que tenim així, és que la gent no se té que pensar vindre a este campus. No el Exacte. Mateix, el campus de Gandia és Gandia.
2: Totalment. Bueno, moltíssimes gràcies, que vaja molt bé.
1: Gràcies.
2: Susana, gràcies.
1: Adéu.
2: Adéu.

0: I parlem ara d'un altre esdeveniment, ara el concret de les falles, perquè demà arrenquen les presentacions de les diferents falles de Gandia i li toca este dissabte a l'Alquerieta i Museu Faller. Tinc que ser al meu costat a Isa Perelló, presidenta de la falla.
1: Hola, Isa. Bona vesprada.
0: I a la reina de la falla, Neus Pardo. Bona vesprada.
2: Bona vesprada.
0: Com esteu? Ja demà la presentació. Com esteu? Quines són les sensacions?
2: Pues amb molt de nervis, però amb moltes ganes ja de que arribi el dia, perquè és un dia molt especial, sobretot per a nosaltres. Entonces, amb molt de nervis, però amb moltes ganes de que passi ja i que sigui el dia.
0: Isa, tu eres la presidenta i, a banda, la mare de la criatura, de la reina.
1: Exacte,
0: com estàs?
1: Exacte, molt bé. Pues imagina, no? Dir mare i presidenta, i perquè no n'hi ha més coses, perquè si no també estaria ahí. Molt bé. Molta il·lusió. Tinc ganes de veure pujar a la meva filla. Aniré jo darrere, o sea que ese moment estic esperant-lo en molta il·lusió, perquè jo crec que serà un dels moments millors de la meva vida.
0: Que guai. Bueno, ja, clar, la presentació és el tret de sortida, no?, d'este exercici faller. Com es presenta l'any?
1: Home, l'any es presenta con tots els anys fallers, ple de faena i avant, i amb molta il·lusió. Massa pronte tot, però bueno, és lo que n'hi ha.
0: Però bueno, els fallers els organitzeu i ho tragueu
1: tot,
0: eh? Sí,
1: no, els fallers traguem d'on no n'hi ha, ho traguem tot avant.
0: Molt bé. I Neus, a tu com a reina el fa il·lusió especialment algun dia o fora dels dies de falles, concretament, que això suposa que seran els més importants, clar.
2: Sí, bueno, per a mi el dia número 1 és demà, que és el dia de la presentació, perquè al final també és el dia que el posa en la banda com a reina de la falla, i és quan ja comences a sentir-te una miqueta més, pues, lo que és el càrrec, la responsabilitat que conté també tindreu. I a moltes ganes. En febrer també tenim la crida, que és com quan ja dona pas a lo que és les falles i que ja està allà damunt. I sobretot aquests dos dies tinc moltes ganes de que vinguin ja. Aixina que aquests dos serien.
0: És que queda res, eh? Estem a setembre, però tanques els ulls i els obres i ja estem en falles,
1: Ja està
0: en
1: Nadal i enseguida ve falles.
2: I el ràpid que passa tot, no el dones ni compte. Quan vulguis donar-te compte, estàs ja en març. Però moltes ganes.
0: Molt bé. Però veig tranquil·la, Il·lusionar, però tranquil·la.
2: Sí, ara de moment sí. Igual demà de matí i estic més nerviosa.
0: Però segur que pràcticament des que vas nàixer que eres fallera, veritat?
2: Sí. Jo vaig nàixer i ja tenia un traje de fallera col·locat. O sea que...
0: Algo de responsabilitat per així, no, Isa? O què?
1: No, què va. Ella ho va demanar quan va nàixer. Jo, pues, vaig fer el que em va dir.
0: Escolta, teniu enguany algun aniversari o alguna fita aixina rellevant?
1: No. Està propet ja... Seran els 15 anys.
2: Els 15 crec que ja els hem passat.
1: Pues mira si estive jo,
2: I ja els 25 d'ací... 6 o 7 anys crec que són. Ja tenim els 25 anys.
0: Ah, doncs és una falla relativament jove, no?
1: Sí. Realment es va fundar en el 2009. 2009, però encara no estaven federats. 2010 ja van ser falla federal.
0: Mm-hmm. I se tu com a presidenta, no sé si tens algun dia que el faig més il·lusió.
1: Jo la presentació de demà.
0: De demà, eh? És un dels dies més destacats.
1: Sí. A mi realment sempre m'ha gustat. A mi el que més m'agrada de falles, jo dic sempre, és la presentació i les albaes. Són els dos dies a mi punteros, pa mi. I la de demà, pues doble. Demà té més significat.
0: Claro. Sobretot per a la família, no?, en general.
1: Clar.
0: Que bé. Clar, ser presidenta, imagina que és un paper amb moltíssima feina, moltíssima responsabilitat.
1: A veure, tot depèn sempre del grup que tens darrere. O sea, si tens un bon grup i bona gent que t'acompanya, ser presidenta és fàcil. I jo enguany tinc molta gent darrere que molt bona, molt preparada per la seva feina, ho està fent, tota la gent està fent tot de meravella. Entonces, clar, això ajuda moltíssim.
0: Sí, claro. De cara a tots els actes, perquè imagina que sou vosaltres els que s'encarregueu d'organitzar-ho, no?
1: Clar.
0: És el vostre paper.
1: Nosaltres en les falles són la mateixa gent que està en la falla la que s'encarrega d'organitzar-ho tot.
0: Mare meva. I tots els esdeveniments de sopars i tot això, que entreu per un fum, eh?
1: Sí, sí. Però és el que t'he dit jo sempre. Si tens gent al costat que t'ajuda i t'apoya i gent valenta, les coses són fàcils.
0: Totalment. I escolta, vosaltres també heu desplaçat les festes fora de la ciutat? Això que s'estava començant a fer o de moment...
1: Dona compte que l'exercici fallera comença com aquí que diu ara. Entonces, clar, ho farem totes les falles. Tenim que desplaçar alguna festa per el tema de soroll, per el tema dels veïns, i ho estan fent totes les altres falles i nosaltres també ho farem.
0: I què vos sembla?
1: Pues t'has d'acoplar.
0: Bueno,
1: si les coses venen aixina, t'has d'acoplar. Mentre ho pugues fer... Igual, sí, és més engorrós tindre que desplaçar-te, però si ho has de fer, ho fas.
0: Home, és engorrós en aquest aspecte, però bueno, al final la festa es fa igualment,
1: exacte,
0: no? Que és l'important.
1: Lo important és fer la festa,
0: exacte,
1: com siga.
0: I de la convivència, no? Que els veïns també estiguin contents.
2: I disfrutar-la.
0: Exacte.
2: I ja està.
0: Així no és. Bueno, moltíssimes gràcies a les dues, Isa, Neus, per vindre, contar-me que vaig molt bé demà. I que se ho passeu molt bé.
1: Sí, gràcies a tu per convidar-me.
2: Sí, moltes gràcies. Està molt a gust.
0: Adéu, adéu.

0: Pues ja saben que sona esta cançoneta i és perquè sona, toca la, l'agenda cultural i avui que és divendres, pues més carregadeta que mai perquè anem de cara a cap de setmana i ja sabem que a la Safor sempre n'hi ha coses que fer, però un cap de setmana encara més. Anna, hola de nou.
1: Hola de nou.
0: Conta'ns, què podem fer este cap de setmana, si a la Safor?
1: Doncs, com comentes, Cèlia, este cap de setmana tenim moltes propostes i molt interessants. Comencem perquè este cap de setmana es podrà veure pels carrers de Gandia un munt de cotxes clàssics, d'automòbils clàssics.
0: Ah, que guai.
1: Perquè és la ruta i la rally de cotxes clàssics. És com una competició que venen automòbils que poden apuntar-se i faran un recorregut per les carrers de Gandia.
0: Molt bé, o sigui que si anem tranquil·lament caminant per Gandia, molts podem trobar, per ahí circulant.
1: Així és.
0: Que guai, molt bé.
1: Està molt xulo, la veritat. Ja és la cinquena edició d'este rally que ja cada vegada va agafant més referència i venem un munt de cotxes, així que estarà molt xulo. Mm. Vaig a dir-te exactament...
0: Quan és?
1: A quina hora, a veure si ho posa...
0: Perquè a on ja ho sabem, que espera si Gandia, i falta saber pues, això exactament l'hora, perquè clar, el lloc exacte no el podem dir perquè vam viatjar-se per ahir, però bueno, que molts trobarem per ahir.
1: Comencen al Palau d'Esborxo.
0: Ah, molt bé. A quina hora?
1: La mateixa no t'ho sé dir, no posen la informació que tinc.
0: Bueno, doncs pues no passa res. Ho poden consultar sempre en la pàgina web de Gandia. Més coses.
1: Més coses. L'Associació Astronòmica de la Safor Gandia ha organitzat per a demà una observació de la Lluna i les estrelles solidària. Va a benefici d'una associació de malalts, de xiquets en càncer, i aleshores estaran demà des de les 20 a les 22 hores en la plaça del Prado i qualsevol persona que vulgui fer una donació i al mateix temps mirar les estrelles i la lluna. O sigui, també una...
0: Vale. O sigui, que imagina que estaran allà en telescopis o alguna cosa d'això, no? I podrem fer la nostra donació i mirar un poc per aquest telescopi a l'univers, no? Les estrelles de la lluna. Molt bé.
1: Així és. I més qüestions, Celia, avui també n'hi ha una data, un esdeveniment important per a la Setmana Santa de Gandia, perquè avui a les 21 hores tindrà lloc la presentació de la padrina de Setmana Santa de Gandia de 2027 i cambrera del Crist Ressuscitat, que és Arantxa Sánchez Muñoz, serà a les 21 hores en l'església del Sagrat Cor del Palau Ducal. Vale. I serà també un acte d'acomiadament de Paula Cabanillas Escrivà com a padrina de la Setmana Santa del 2026.
0: Molt bé, que havíem parlat de les falles i de la Setmana Santa, no ho havíem dit. Doncs pues ara ja ho sabem. Que este cap de setmana també tenim convoi.
1: Sí, també este dissabte tenim la ruta 091 que organitza la Policia Nacional per primera vegada a 5 dies, una cursa de 5 quilòmetres que podem fer més o menys qualsevol persona
0: tranquil·lament.
1: Han dit que podem anar a peu, a corrent, o sigui, que vulgui, que pugui participar, sobretot és participar perquè va a benefici de Càritas.
0: Vale, o sigui que és una cursa solidària també.
1: Solidària.

0: Arantxa Sanchis, la nova madrina de la Setmana Santa de Gandia, viurà esta nit un moment molt especial. Parlem d'aquesta presentació davant de l'Assemblea a les 21 hores al Palau Ducal. Arantxa, bona vesprada i gràcies per atendre'ns.
1: Bona vesprada, gràcies a vosaltres.
0: Arantxa, com esperes aquest moment?
1: Bé, doncs com bé dius, és un dia molt especial per a mi perquè em presento davant dels que han sigut durant molts anys els meus companys de l'Assemblea i davant dels màxims representants de la societat gandiana. Així que bé, és una barreja de sentiments, molt emocionada, molt il·lusionada i nerviosa també.
0: Això no és res pel que té que vindre. Com afrontes l'any que tens per davant?
1: Amb molta il·lusió, sobretot amb molta il·lusió i també amb molta responsabilitat perquè sóc conscient del que implica representar la nostra Setmana Santa. És un honor que bé, que s'ha de dur a terme amb molta responsabilitat.
0: Un honor no només per a tu, sinó també per a la germandat. Recordem, la teva germandat és la de l'Hort, que també viu enguany un moment molt especial.
1: Sí, és un any especial per a tots. Tindrem l'oportunitat de viure'l junts. Celebrem el 175 aniversari de la nostra fundació i bé, doncs serà un any ple d'actes, celebracions i molt intens.
0: Arantxa, comenta'm-nos un poc com te ho van comunicar, què vas sentir, t'esperaves alguna cosa, van fer alguna enganyifa, com va anar la cosa?
1: Pues sí, no m'esperava res, la veritat, va ser una enganyifa entre bé, el president de la Junta Major, el meu home, entre ells ho van manejar tot i bé, van arribar i em van donar la sorpresa. No, és una cosa que jo mai en la vida haguera imaginat.
0: Comenta'm-nos un poc també el teu recorregut des de la Setmana Santa, és una persona que eres cofrade des de fa anys, com vas començar a participar en ella? Comenta'm este sentit.
1: Bé, jo en la Setmana Santa estic des que soc menudeta. La meva família està molt arrelada al Pas de l'Hort, com dies. Des de que vam néixer, els meus germans i jo estem en l'esmandat gràcies a mon pare i ella, la seva vega, gràcies a m'abuelo patern. I bé, vam anar creixent en l'esmandat i vam continuar agarrant responsabilitats. Jo he sigut secretària de la germandat, he sigut, bueno, actualment soc germana major de l'esmandat, també he estat anys en l'assemblea de la Junta Major com a assembleària de la meva germandat i també he estat en la Junta Directiva de la Junta Major, així que bé, jo no concebis la meva vida sense la Setmana Santa. Ma mare també, bueno, jo també soc cambrera de l'Hermandat, ma mare és actualment la cambrera de la Germandat, així que sí, estem molt vinculats.
0: Arantxa, què t'aporta la Setmana Santa per a tu i per a la teva família?
1: Com et deia, jo no concebis la meva vida sense la Setmana Santa. A mi m'aporta valors, m'aporta una forma de viure la meva fe que no sé, és com m'han ensenyat de menudeta i no concebis d'una altra manera. I també pues, amistats, no sé, companyerisme, gent que a dia d'avui pues, són família.
0: Ja per últim, Arantxa, m'agradaria que traslladares un missatge, no?, per a tant per a confrares com també per a turistes que en definitiva també es visiten i tenen la Setmana Santa com un referent i a la ciutadania en general de Gandia. Quin seria aquest missatge, Arantxa?
1: El meu primer missatge ha de ser d'agraïment per totes les mostres d'estima, els gestos de carinyo, de suport i de recolzament. No puc estar més agraïda per tots els gestos, les telefonades, els missatges. Bé, jo no ho esperava i estic totalment abrumada per tota la resposta que estic rebent. I tant els que són d'ací com els que venen de fora, convidar-los a viure la nostra Setmana Santa, que és un patrimoni el que tenim a tots els nivells, a nivell religiós, cultural, social, litúrgic, que val la pena. I bueno, ens ha situat a un lloc a nivell nacional de reconeixements molt importants. Per tant, jo crec que convidar a tot el món a viure molt intensament la Setmana Santa i que, bueno, com es pot veure, la Setmana Santa és tot l'any. No només és la setmana de passió, que és on se viu amb més intensitat, però tot l'any estan fent-se actes, celebracions per part de les germandats, de la Junta Major, i bé, pues això, convidar a tot el món a participar activament i a viure la Setmana Santa.
0: Arantxa Sanchis, moltíssimes gràcies per atendre-nos com a nova madrina de la Setmana Santa, moments previs, no?, davant d'aquesta presentació davant de l'Assemblea. Que vagi molt bé, que tingues molt d'ànim i, sobretot, no hi ha de cara esta nit, sinó el que el ve per davant. Gràcies, Arantxa.
1: Gràcies a vosaltres.

i anem a l'agenda cultural i festiva del cada setmana. I si parlem de celebracions, ens n'anem a Tavernes, que celebra les seues festes patronals. Demà dissabte, en la capital ballera, s'ha previst una àmplia programació d'activitats, entre elles per als més menuts, a partir de les 12 en el passeig del País Valencià. Ja per la vesprada, a les 6 i mitja, musical infantil La Festa de Mickey, també en el mateix espai. El diumenge es posarà el punt i final a les festes de Tavernes, en este cas amb premis, teatre, tradició i pólvora. A les 12 del migdia es lliurarà els premis dels carrers engalanats i mitja hora més tard tindrà lloc el teatre infantil Wow, en el passeig del País Valencià. Ja per la vesprada, a partir de les 8, processó de pujada del Crist de la Sang des de l'església de Sant Pere. Posarà el punt i final a les festes, a les 12 i mitja, el tradicional gran castell de focs d'artifici que es llançarà des del carrer Marjaletes. És cert que, degut a la pluja d'estos dies, la paella de la gent gran es celebrarà també el diumenge en el recinte multiusos del Bergeret. I els amants del motor tenen una cita este dissabte en la cinquena edició del Rally Clàssics Territori Borja. Una cita que es consolida en la fórmula d'èxit de combinar la passió amb el motor clàssic, amb el patrimoni cultural, la història i els espectaculars paisatges de la comarca. L'eixida, com sempre, des del Palau Ducal d'Es Borja. I Oliva també és vist de gala este dissabte a partir de les 8 en l'església de Sant Francesc per acollir l'espectacular concert del cor i de l'orquestra de la rectoria. Podràs submergir-te en una experiència única amb el cor i l'orquestra de la rectoria que presentaran el magistral Stabat Mater de Carl Jenkins en un entorn excepcional, com ara és l'església de Sant Francesc d'Oliva. També a Oliva, però ja el diumenge, tindrà lloc ixa marxa solidària Run Cancer Oliva 2026. Arriba ja a la 12a edició, una cita inclosa dins d'eixe circuit de carreres i marxes 100% solidàries que tornen a recórrer més de 100 localitats de la província de València durant tot aquest any 2026. L'eixida a les 9 i mitja des del centre polivalent. I ja per últim, per als amants de les exposicions, els oferim dos cites ineludibles. En este cas, Temps segrestat. L'exposició de l'artista Salva Mascarell, que situa com un espai de reflexió sobre l'experiència contemporània de viure en un món on el temps pareix que falta i les exigències del rendiment són constants. Es podrà veure en la Sala Coyalas fins al 5 d'octubre. I ja per últim, una altra cita, una altra exposició, en este cas en la Casa de Cultura de Gandia, una mostra que es podrà visitar fins al proper 10 d'octubre. L'artista Salvador Fuster ens planteja un autèntic viatge, baix un suggerent títol, Quan eren pintors. Ja sabem que poden trobar més informació i més possibilitats d'oci i cultura en l'agenda que publiquem en la nostra web radiogandia.net.

I acabem amb la previsió de l'oratge per a demà. La jornada del dissabte tornarà a ser de certa inestabilitat. Si l'Agència Estatal de Meteorologia, l'AEMET, no canvia el seu pronòstic en les properes hores, en estos moments hi ha prevista una nova alerta groga que comença ben prontet, a les 3 de la matinada. I la previsió és que arribi fins a les 3 de la vesprada del dissabte. Segons els experts, podria arribar a caure fins a 20 litres per metre quadrat de pluja en tan sols una hora. Pel que fa al diumenge, la cosa millora prou i sols tindrem cels nuvolosos fins al migdia. Ho deixem així. Ja sabem que tornem dilluns a les 7:20 amb el matinal a càrrec d'Anna Llopis i sempre actualitzats en la nostra web radiogandia.net. Gràcies, com sempre, per estar ahí. Continuarà el calor de la ràdio, com no, sempre, al calor de la SER. Adeu.